0: una tasa media del 3,2%, su nivel más alto en dos años. Son las 11 y 3, 10 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
1: Noticias Comunidad Valenciana.
2: Bon dia. En les pròximes hores passa a disposició judicial l'home acusat d'assassinar a la seva parella, una dona de 33 anys a Benidorm. La Policia Nacional també ha arrestat a dos amics d'ell, acusats d'encobrir el crim perquè haurien ajudat a traslladar el cos de la víctima fins a una zona de camps entre Benidorm i Finestrat. L'Ajuntament de Benidorm ha decretat un dia de dol oficial i ha convocat a Estorona concentració de rebuig. També hi ha minut de silenci convocat per la delegació del govern. Més coses, este matí a Teruel, el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat, Vicente La Fuente, participa en una jornada sobre el corredor que uneix el Mediterrani amb el Cantàbric, organitzat pel govern d'Aragó. També participa en este encontre el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, juntament amb el president del govern d'Aragó, Jorge Azcón, i el de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco. I Guàrdia Civil, sanitaris, bombers i policia local han participat en tasques d'auxili i reanimació d'un home de 77 anys que estava inconscient a l'interior del seu domicili a Sant Vicent del Raspeig, Alacant, després que, pel que sembla, patira una caiguda a la dutxa i no responguera. I amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, que es commemora el pròxim 10 d'octubre, Planeta de Llibres posa en marxa una nova edició de llibreries de Guàrdia, la iniciativa de la divisió editorial del Grupo Planeta, que des de fa anys convida a reflexionar sobre el paper que exerceixen la lectura, la cultura i les llibreries en la cura de la salut mental. Com a novetat d'esta edició, Llibreries de Guàrdia col·labora amb xats les Jornades de Salut Mental i Cultura, que se celebraran fins a l'1 d'octubre i que reuniran en el Centre Esportiu Cultural La Petxina de València a professionals de la psicologia i la psiquiatria, educadors, investigadors, escriptors i artistes.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Estoy saliendo ya de casa. No, solo somos amigos. 5 minutos más y me levanto. No, no me pasa nada. Hay frases que nos enseñan que no todo lo que suena convincente es verdad. A menos que quien te lo cuente sea María Hernández. En Noticias Mediodía, escucha el análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: Diréis, son cosas que se baja JF a internet. No, son cosas que JF se compra.
1: Soy testigo de que está aquí en los formato redes físico.
0: Dolapdere Big Gang. O sea, ese rollazo.
1: En esto gasta su dinero, JF.
0: Sí, sí, por eso la pasta. Y te dejo ya la última.
2: Esta es una banda turca, entiendo, ¿no?
0: Una banda turca haciendo clásicos del rock con ese toque oriental.
2: Vale.
0: Pues mira, terminamos con los Flaming Lips en un tributo a ese álbum de Deep Purple. Y ya os dejo con esta marcianada que os despidáis. Es una banda seria, ¿eh? Lo que pasa es que son marcianos.
3: We didn't have much time. Frank Zappa and the Mothers.
2: Mañana a las 6 de la mañana, siempre en Canarias, empieza este programa de nuevo con el ingeniero Montes, con la torre y con el resto del equipo. Y luego ya nos vamos incorporando los demás. Y ahora ya comienza la programación local y regional en cada una de las emisoras de Onda Cero. Muy final marciano.
1: Sí, la despedida más rara que hemos hecho nunca.
0: Lo he dicho.
2: Muy marciano. Bueno, gracias Jota, gracias Jorge. Que tengan todos ustedes una feliz tarde. Y hasta mañana, adiós.
4: Bona vesprada. La comissió de l'Ajuntament de Villena sobre el robatori del tresor de la localitat s'ha constituït este matí en una sessió en la qual s'acorda demanar 17 compareixences, entre les quals estan les de la consellera de Cultura, Carmen Ortí, i les d'altres càrrecs polítics i tècnics, com ara la secretària autonòmica de Cultura, Marta Alonso, i l'exdirectora general de Patrimoni Cultural, Pilar Tebar. I la Policia Nacional ha detingut a Alacant un jove de 23 anys acusat de furtar dos targetes bancàries d'un conegut seu al descuit i usar sense la seva autorització, causant un perjudici econòmic de 4.500 euros. I un home de 36 anys ha ingressat a la presó provisional i una jove de 18 ha quedat a disposició judicial per al seu posterior ingrés en un centre de menors després de ser detinguts, acusats d'estar implicats en diversos robatoris a persones d'avançada edat a Borriana i la Vall d'Uixó a Castelló. Més coses, l'Associació Valenciana d'Agricultors ha valorat la segona convocatòria d'ajudes de la Conselleria d'Agricultura per a joves llauradors, que cobreix també els 41 sol·licitants que van quedar fora de la primera convocatòria. Les ajudes són de 30.000 a 80.000 euros per a joves i de 20.000 a 70.000 per a nous agricultors, en funció, això sí, dels criteris complits, fins a un total de quasi 10 milions. El termini per a tramitar-les començarà el 5 d'octubre i estarà obert durant dos mesos, segons ha indicat Abasacha. Un estudi liderat per l'Institut Incliva, l'Hospital Universitari Clínic i el Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa, amb la col·laboració de la Universitat de València, ha analitzat l'eficàcia d'una intervenció per ajudar a deixar de fumar a pacients després d'un infart agut de miocardi. Segons els investigadors, la intervenció frega taxes d'abstinència tabàquica d'aproximadament el 90% als 6 mesos i del 80% un any després de l'infart.
5: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
6: Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
7: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un placer saludarles un día más. Estamos en directo, 12 y 22 minutos. Aquí todo el equipo de Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, desde nuestros estudios en la calle Doctor Caro, dispuestos y encantados de acompañarles durante la próxima hora y media de radio. Para, entre otras cosas, conocer más en detalle el nuevo portal de actuación frente a emergencias. Es un portal ciudadano que ha puesto en marcha hace unos días el Ayuntamiento de Elche. Medidas de autoprotección, recursos específicos sobre cómo actuar, a quién acudir ante una emergencia, bien sea un seísmo, bien sea un incendio o una inundación. Vamos a aprender mucho, seguro, con nuestro primer invitado, que va a ser el comisario Jesús Andreu, de la Policía Local de Elche. Es el responsable del área de emergencias. También vamos a hablar de empresas, en este caso desde dos puntos de vista. Hablaremos de una nueva edición del Focus

0: vesprada està previst que els tres detinguts passen a disposició judicial en les pròximes hores i hi ha novetats pel que fa al cas d'una presumpta agressió racista a tavernes de la Valldigna. Estes i altres notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Isaac Sancho. L'Ajuntament de Benidorm ha convocat este matí una concentració silenciosa per a condemnar l'assassinat d'una dona de 33 anys a mans de la seva parella. Aquest home està detingut, també altres dos acusats de col·laborar en el trasllat del cos de la víctima. Està previst que els tres passen en les pròximes hores a disposició judicial. El consistori va decretar este dilluns, coneguts els fets, un dia de dol oficial. Toni Pérez, alcalde de Benidorm.
1: Han sido 3-5 minutos de silencio, pues en memoria y en respeto a esta persona, mujer, joven, en un caso de violencia de género, que al mismo tiempo condenamos y mostramos nuestra más enérgica repulsa. Y yo creo que el pueblo está en esa sensación a la que nos lleva cada víctima de esta auténtica lacra.
0: Els minuts de silenci s'han succeït a les portes de seus d'institucions, com ara les Corts Valencianes o la delegació del govern, Amparo Sánchez.
2: El subdelegat del govern a la província d'Alacant, Manuel Pineda, ha assenyalat després del minut de silenci celebrat en la capital alacantina que el cas s'està investigant i ha relatat que la parella d'origen brasiler portava 2 mesos vivint en Espanya.
3: Eran pareja y, bueno, como lo que se ha comentado, ¿no?, que eran las dos personas que encubridoras, pues fueron a la comisaría a declarar el hecho y de momento es lo que se sabe. A partir de mañana, pues pasarán a disposición judicial y se podrá profundizar.
2: Segons han confirmat fonts coneixedores de la investigació, la víctima, de 33 anys, igual que el detingut, no havia interposat denúncies prèvies per violència masclista contra la seva parella i presumpte assassí, de manera que no constaven antecedents en el sistema Biogen. Recorden, com sempre, el telèfon d'ajuda a les víctimes 017.
0: I la Guàrdia Civil té identificades a diverses persones que presumptament van participar en l'agressió suposadament racista a tavernes de la Valldigna a un home d'origen magrebí durant les festes del municipi, que va denunciar el col·lectiu Valldigna antifeixista i que es va gravar en un vídeo compartit en xarxes socials. Ramon Pérez.
4: Ho ha confirmat la delegada del govern central, Pilar Bernabé, que al recordar que eixe col·lectiu antifeixista ha informat a més de que la mateixa nit, durant les festes al municipi, un altre jove d'ascendència senegalesa també va ser atacat.
5: La Guardia Civil tiene identificadas a varias personas. La investigación y el trabajo de investigación está yendo bien. Vamos a dejar que se termine para que pueda culminar, desde luego, con la detención de todos y cada uno de los responsables y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. No se puede consentir estas agresiones xenófobas.
0: Pel que fa a l'oratge, desapareguts ja els avisos per pluges i tempestes després de les registrades esta passada matinada en l'interior i litoral nord de la província de València i el litoral nord de Castelló. Què ens esperen les pròximes hores, Lorena Pardo?
6: També s'han registrat 50 litres a la platja d'Almassora, Nules i Almenara amb tempesta i aparell elèctric. Dijous tornen els núvols i el cap de setmana les pluges. José Quereda, catedràtic de Meteorologia.
7: Tenemos un fin de semana que en principio la previsión es de que sea sobre todo muy lluvioso. Incluso localmente pueden ser precipitaciones moderadas o fuertes. Por lo tanto, a partir del viernes por la tarde y cubriendo todo el fin de semana. Es decir, esta dinámica vuelve a mostrar la masa de aire polar acercándose a la zona mediterránea y en definitiva puede marcarnos un fin de semana muy lluvioso.
6: I és que setembre tanca de nou amb rècord de calor. Temperatura històrica de la mar que registra a hores d'ara 28 graus.
0: I Picanya i Peiporta acullen esta vesprada la jornada sobre el Dia Europeu de les Víctimes del Canvi Climàtic, que estava previst que se celebrara el mes de juliol. Una jornada que està organitzada per les tres principals associacions de víctimes, els comitès locals d'emergència i reconstrucció i els ajuntaments dels dos municipis.
2: La jornada abordarà l'impacte de la dona en la infància i l'adolescència i el paper de la cultura i l'art com a eines per a divulgar el canvi climàtic i combatre el negacionisme. Segons Ruth Moyano, portaveu d'Esclairs, és important reflexionar sobre les conseqüències del canvi climàtic que ja estem patint.
8: De visibilitzar l'impacte que el canvi climàtic té sobre els territoris, però també amb l'objectiu de ficar damunt de la taula que tots aquests fets que estem vivint no són fets aïllats, sinó que són fruits, són conseqüència de tot un sistema que està maltratant el planeta, portant-lo fins a un punt insostenible.
2: Un canvi climàtic que ja està provocant un important impacte sobre els municipis i els seus habitants, tal com recorda Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals d'Anna, 29 d'octubre.
9: Hay que abordar las causas de ese cambio climático y hacer políticas valientes que impidan que los incendios, la sequía, las danas, etcétera, sean una de las mayores causas de muerte en el primer mundo. Y ya no digamos si tenemos al frente a gobernantes que no ponen al centro la vida de sus conciudadanos. El negacionismo mata y la negligencia mata.
2: La jornada conclourà amb un recorregut des de Picanya fins a Paiporta, seguint el barranc com a referència i durant el qual els participants podran observar tant els danys provocats per la dana com també els treballs de reconstrucció que s'estan realitzant.
0: I les principals entitats antidesnonaments d'Alacant, el Sindicat de Vivenda de Carolines i el Sindicat Zona Nord, han convocat una concentració esta vesprada a les 7:30 enfront de la subdelegació del govern. Se sumen així amb les que es desenvolupen en altres punts d'Espanya contra els elevats lloguers i els desnonaments. Pepe Requena.
10: La concentración, que podría derivar en una posible acampada, tiene por lema o decreto Mari Carmen o decreto farsa. Y es que dudan de que el gobierno central adopte medidas valientes. Carlos Pastor, portavoz del sindicat Carolines.
11: Y lo que nos gustaría es asegurar que el gobierno siente que va a existir un clamor popular si observamos que este decreto no cumple o se queda, digamos, a medias tintas con respecto al gran problema que está asolando nuestro país.
10: Insisten en la congelación del alquiler de temporada porque, según el portal Idealista, ha aumentado un 144% en los últimos 10 años. Esto pone contra las cuerdas a personas que nunca pensaron que se verían ante una situación de desahucio.
0: I a l'Escorx, el debat de política general d'enguany es troba en pausa entre els discursos d'ahir i les votacions de demà. Els partits han presentat avui les seues propostes de resolució.
4: El PP insta a demanar al govern central que revise l'última proposta de model de finançament autonòmic. També planteja reforçar l'atenció primària valenciana o avançar en la implantació de l'Oficina Autonòmica Antiocupació. El Partit Socialista proposa impulsar una investigació sobre possible corrupció entre el president de la Generalitat i el seu entorn. Una llei que prohibisca construir en zones inundables o una taxa turística per municipis. Compromís coincideix amb el Partit Socialista en demanar la dimissió de Carlos Mazón com a diputat i la recuperació de la Unitat Valenciana d'Emergències. Els valencianistes sumen a tot això, per exemple, que Rodalies siga de gestió de la Generalitat. I finalment, Vox insta a aplicar efectivament la prioritat nacional, prohibir l'ús del burca als espais públics, promoure la caça o eliminar qüestions que consideren ideològiques a l'ensenyament.
0: I la Confederació Gonzalo Anaya i el grup promotor de la Iniciativa Legislativa Popular per unes aules climatitzades han entregat en les Corts les 23.000 firmes de suport que ha rebut la seva proposta per a demanar un pla integral sostenible de climatització per als centres educatius. Asseguren que la partida de 16 milions d'euros transferida per la Conselleria és insuficient.
2: Insisteixen que adquirir ventiladors o aparells portàtils no és suficient per a fer front a les altes temperatures. Elisabet García és la presidenta de FAMPA València.
12: Imagina't ficar que estudiar en 30 alumnes dins de l'aula, que és insuportable. Necessitem les condicions adequades per garantir el dret a estudiar en condicions dignes. Que els han deixat, com a que quedi la responsabilitat als equips directius, que no són ni experts en aires acondicionats, ni instal·ladors elèctrics, ni tenen idea de com aïllar un edifici.
2: Segons Toni González, president de l'Associació de Directors i Directores de Secundària del País Valencià, a dies les temperatures extremes han provocat greus conseqüències.
13: Hemos vivido desmayos porque esas temperaturas superaban no solo los límites legislativos, que la mayoría de infraestructuras de los centros educativos tienen una cierta edad. Es cierto que no están preparados para estas altas temperaturas. Bajar muchas veces de los 35 grados en un aula, por mucho ventilador que tengas, si externamente tenemos 40 y algo, es imposible.
0: I avui s'ha constituït a l'Ajuntament de Villena la Comissió Municipal Especial que analitzarà les circumstàncies que van envoltar el robatori del tresor de la localitat perpetrat, recordem, en la matinada del passat 27 d'agost al MUVI, al Museu de Villena, el museu de la localitat. Entre ells, eixos als càrrecs són 17 persones, entre ells la consellera d'Educació, Carmen Ortí. Pel que fa a l'oratge, s'esperen pluges encara esta vesprada en alguns punts del territori, però ja no hi ha alertes ni avisos en actiu. L'AEMET, això sí, ha avisat d'una alerta groga per a dijous a l'interior nord de Castelló amb possibilitat de tempesta, granís i fortes ratxes de vent. Bona vesprada.
14: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
15: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Se ha repetido la jugada del mes de marzo, calcada. El Gobierno compitiendo consigo mismo en el Consejo de Ministros y Sumar retrasando el comienzo del encuentro en la Moncloa para forzar la negociación sobre el problema de la vivienda hasta el extremo. Se ha repetido hasta

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda en un dimarts 29 de setembre en el que de seguida parlem de projectes interessants. En concret, parlarem de la Fundació Nova Terra i Caixa Popular que reuneixen en València a empreses i organitzacions compromeses en la innovació i l'impacte social. Farem connexió també amb una de les nostres emissores per contar-los coses interessants i a més sobre vivenda. Ja saben, el tema que estem tractant a pràcticament tots els mitjans de comunicació en els darrers dies, i parlarem d'en tres assumptes un tant diferents, tenen que veure un poc amb el turisme, amb les nostres destinacions, amb la intel·ligència artificial. Andrea Gut, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada. Sí, són notícies curioses. La veritat, no sé si t'ha passat alguna vegada d'anar a algun lloc així a fer turisme, no? I que no fora el que t'esperaves, sí. El que havies vist per foto, aquestes perilloses fotos per Instagram.
1: He de dir que abans les edicions de les fotos fotografies que veiem, sí, un poc a les xarxes eren simplement
2: no
1: una edició.
2: No eren tan treballades.
1: Eixe cel blau, que igual el cel blau no sí, estava, però s'havia ficat. Però clar, ara la intel·ligència artificial ha anat un poc més enllà.
2: Exactament.
1: I fica monuments on no els hi ha.
2: Exactament. Ens hem passat el joc, què diríem, en això de la intel·ligència artificial, fins al punt de plegar a un lloc que no és ni molt paregut al que tu havies vist per xarxes, no? Això ha passat en el poble de Morella, un dels més turístics
1: imagina't
2: i bonics de la
1: Morella,
2: comunitat,
1: buscant...
2: que ja és molt bonic de per si, no li fa falta cap edició, no sé per què s'han inventat un
1: més
2: castell, una església ahí enmig del poble,
1: en
2: fi. Això ha passat en Morella i més en pobles de, en diverses pàgines d'Instagram, i després comentem aquestes notícies.
1: De seguida les comentem perquè primer hem de comentar altres un tant més serioses amb Núria Moreno. Bona vesprada, Núria.
3: Bona vesprada.
1: Per on comencem el repàs d'aquesta actualitat, Núria?
3: Doncs avui hem mirat molt cap a Benidorm, a la Marina Baixa, perquè este matí s'ha convocat una concentració silenciosa per a condemnar l'assassinat que contàvem este dilluns d'una dona de 33 anys a mans de la seva parella. En les pròximes hores està previst que passi a disposició judicial ell i també dos altres homes que suposadament van col·laborar en el trasllat del cos de la víctima. El subdelegat del govern a Alacant, Manuel Pineda, ha assenyalat que s'està investigant el cas, no pot donar molta informació, i sí que ha relatat que la parella d'origen brasiler portava dos mesos viviendo a España.
4: Eran pareja y bueno, como lo que se ha comentado, ¿no? Que eran las dos personas que encubridoras, pues fueron a la comisaría a declarar el hecho y de momento es lo que se sabe. A partir de mañana pues pasarán a disposición judicial y se podrá profundizar.
3: També han confirmat fonts coneixedores d'esta investigació que la víctima no havia interposat denúncies prèvies per violència masclista i, per tant, no figurava este presumpte assassí en el sistema Biochen. Recordem, com sempre, en estos casos, el telèfon d'ajuda a les víctimes, el 016. I altre cas, este a Tavernes de la Valldigna, denunciaven fa uns dies un comunicat del col·lectiu Valldigna Antifeixista per una agressió suposadament racista a este municipi de la Safor. Doncs avui la delegada del govern, Pilar Bernabé, ha confirmat que la Guàrdia Civil té identificades ja a diverses persones que presumptament haurien participat en aquesta agressió que, com hem comentat estos dies, es va gravar en vídeo i també es va compartir en xarxes socials.
5: La Guàrdia Civil tiene identificadas a varias personas. La investigación y el trabajo de investigación está yendo bien. Vamos a dejar que se termine para que pueda culminar, desde luego, con la detención de todos y cada uno de los responsables y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. No se puede consentir estas agresiones xenófobas.
3: I avui s'ha constituït a l'Ajuntament de Villena la Comissió Municipal Especial que analitzarà les circumstàncies que van envoltar el robatori del tresor d'esta localitat, perpetrat, recordem, en la matinada del passat 26 d'agost al MUVI, el Museu de Villena. En la seva primera reunió, esta comissió ha citat ja a 17 persones entre polítics i tècnics. Ens ho compta des d'Elx, David Alberola.
6: La creació d'aquesta comissió de caràcter municipal va ser aprovada pel ple del mes de setembre passat a proposta del Partit Popular. Javier Martínez es portaveu de l'equip de govern a l'Ajuntament de Villena.
7: Queremos demostrar que no hubo ningún tipo de negligencia, que todo lo que se había instalado cumplía con los requisitos y que por ello estaba autorizado previamente por todos los estamentos administrativos, y que en este caso lo que está demostrando ser insuficiente son los requisitos que se están planteando desde la normativa.

I jo crec que tots, més menys els que hem anat a Morella, tenim en ment que és el que té un castell, unes muralles, uns carrers pels quals pues, ve de gust perdre's, no? Però ha passat una cosa a les xarxes socials

0: en Facebook, on acumulen més de 50.000 seguidors, han compartit imatges i vídeos presentant aquestes recreacions com si foren fotografies reals de Morella, no? I en una d'elles, que és la més llamativa de totes, apareix una localitat medieval banyada per una llum aixina molt, molt daurada, molt de pel·lícula, no? Amb cases de pedra, una església, un castell i unes muralles espectaculars. El problema és que molts usuaris han advertit que aquesta imatge no correspon amb la Morella real. Sí que s'apareix, però no és la Morella real, que és el que fica en el text, no? de la publicació. Per tant, estan enganyant, no, és, no correspon a la població. No? I la veritat és que coneixent Morella s'han passat i molt amb la intel·ligència artificial, i és el que comenta, no, la gent en els comentaris, perquè mentre alguns es sorprenen de lo bonica que és, altres sí que es donen compte de que no és Morella.
1: Clar, si entra un poc en el debat el tema de la intel·ligència artificial també, de cara a com mostrem nosaltres els nostres municipis, és el que tu deies, Andrea, no, a Morella no li fa falta ficar la intel·ligència artificial.
0: No, ni a València, ni a ningú poble.
1: Per mostrar lo bonica que és.
0: Que és una ofensa.
1: I precisament, jo crec que així ve la cosa, que és intel·ligència artificial. Eixes fotos que hem vist, jo, que molta gent haurà vist, és evident que no són verdaderes. I així n'hi ha un debat obert, perquè jo no sé si a tu et passa, però quan comentes amb algú, mira esta foto, té intel·ligència artificial, altra persona pot dir, ostres, és veritat. Sí. Però altra gent diu, ah, sí, no, com ho saps?
0: Exactament. De fet, m'ha passat avui mateix amb un vídeo que m'he quedat amb el dubte de si era o no real.
1: Sí, però
0: i tu, no ho he acabat sabent.
1: No,
0: perquè alguns en els comentaris, jo de seguida, quan veig un vídeo en el que dubten, de seguida fica els comentaris.
1: Clar.
0: I n'hi havia alguns que diuen que sí que era un fet verídic, que havia passat en tal puesto, en tal any, i altres directament IA, fals. Uh-huh. Aleshores, què penses al final? Com ho detectes?
1: No sé.
0: És que així tenim un problema.
1: Tenim que fer algun tipus de curset
0: de canvi,
1: o alguna cosa
0: ens tenim que
1: per
0: formar.
1: Saber detectar, perquè no, molta gent ens és molt fàcil detectar per la tonalitat, per la curvatura de les línies, que ja detectes que és intel·ligència artificial versus una altra persona que pugues tindre al costat que te diga, com ho veus?
0: Jo no soc capaç
1: d'identificar-ho. No sé, que els oients també sàpiguen un poc si són dels que solen identificar el que està fet amb IA ràpidament, o són dels que els costa i tenen que anar als nets, als fills, als amics, a dir, tu creus que això és intel·ligència artificial?
0: I jo crec que el més greu de tot és que al final, entre tant de dubte, al final no ens creurem res, ni la informació verídica inclús, no? Quan a lo millor sí que ho és, no ens ho creurem per la desconfiança, no?, que ens creen automàticament ja les imatges i els vídeos, perquè així també hi ha vídeo de Morella d'uns 23 segons en el que es mostren aquests carrers empedrats amb façanes de pedra, els típics arcs, i una església monumental i una fortalesa coronada per una gran torre. I així, evidentment, les reaccions dels usuaris pues, tornen a posar el focus en la diferència entre la recreació fantàstica i la imatge real, no? Sobretot em crida molt l'atenció en aquesta panoràmica típica de Morella, del poble de Llun, on els veuen els molins, no? Que sí que pareix Morella fins a que et fixes en que al mig del poble hi ha una església grandíssima que pareix Notre Dame, que no existís, no? Però clar, si no eres d'allí,
1: clar,
0: igual no ho saps, no?
1: Una imatge,
0: però
1: que
0: bueno,
1: no,
0: que no es defraudarà la ciutat per a res.
1: No,
0: que si van a veure-la segura que els agradarà més que les fotos i que els vídeos, però així està. Per cert, les pàgines són una d'elles Rincones d'Espanya i l'altra no recorde, però bueno, la notícia ha corregut molt per xarxes socials i per internet, segur que la troben, per a que estiguen advertits.
1: I parlant dels nostres pobles, hem vist una altra notícia curiosa, que és la xarxa de pobles de pel·lícula, que celebrarà aquesta tardor la primera edició dels Premis Pobles de Pel·lícula, uns guardons destinats a reconèixer el treball dels municipis vinculats a l'audiovisual i les iniciatives que convertixen este llegat en una oportunitat turística, cultural i també de desenvolupament per als seus territoris. Entre els 27 candidats de tota Espanya es troba un al nostre territori.
0: No
1: deixem Castelló perquè és Peníscola.
0: No està Morella, però està Peníscola. Com no, que competís en aquesta primera edició, que com diguem, el guanyador serà elegit per votació popular fins al 25 d'octubre. Per tant, i les votacions per elegir el millor poble de pel·lícula ja estan obertes i, com diguem, estaran obertes fins al 25 d'octubre. Jo crec que Peníscola estarà entre els tres primers per sobretot per totes les pel·lícules que ha protagonitzat, no? I que està protagonitzada, que per cert tenim ahí la pel·lícula Frozen, anava a dir, no, mentira, Enredados, sí. No? Que encara no sabem res.
1: Encara no sabem
0: res,
1: ja anirem
0: descobrint. Falta saber-hi els destins, ja sí, els sí. contarem.
1: Per sí. cert, entre els participants, diguem als oients perquè ho sapiguen, sortegen una escapada de dos nits per a dues persones en un dels municipis candidats.
0: Sí, està el més important.
1: Així que hi ha que buscar el millor sí. poble de pel·lícula. La que siga...

0: Històries amb accent de poble menut.
1: L'interior de la província de Castelló lluita per mantindre's viu. Municipis xicotets, molt d'ells per davall dels 1.000 habitants, busquen fórmules per a fixar població i generar oportunitats. En este context naix la labor del grup d'acció local Palància Millars, una entitat que agrupa aquestes localitats amb un objectiu clar: impulsar el desenrotllament rural. Sota el lema Rurals en positiu, el grup aposta per canviar el relat enfront de la despoblació, una mirada optimista que posa en valor les oportunitats d'emprendre en el món rural, la qualitat de vida i el contacte directe amb la naturalesa. Un dels exemples és el de Adolfo Aucejo, president del grup d'acció local. Ell viu a Navajas, un municipi de tot just 1.000 habitants, on emprendre no sols és possible, sino també una opció de futur.
2: Para ir de trabajo a una ciudad, bien, pero cuando estás ya 3-4 días, el estrés de la ciudad, el que tienes que ir con... Siempre va todo el mundo con prisa. La calidad de vida que tenemos en los pueblos de donde estamos, tenemos una calidad de vida que eso vale un tesoro. El emprendedor puede estar en cualquier parte del mundo, que es lo bueno que tenemos ahora con la digitalización, y la calidad de vida que tenemos aquí, vaya, yo no la cambiaría.
1: El grup d'acció local treballa acompanyant a persones emprenedores, facilitant ajudes europees i assessorant per a posar en marxa negocis que dinamitzen l'economia local, des de xicotets comerços fins a projectes turístics o iniciatives lligades a l'entorn natural, perquè viure en un poble xicotet també té avantatges: menys soroll, més comunitat i un entorn privilegiat d'un estil de vida que cada vegada atrau a més persones a la recerca de l'equilibri.
2: La naturaleza, los espacios al aire libre, la conciliación de la vida familiar, que los coles también sean un atractivo, pues más personalizados, salir a jugar al casco antiguo del pueblo, volver un poco a esa infancia que hoy en día, con toda la tecnología, todo el estrés que se vive en la gran ciudad, pues yo creo que es un punto importante en los municipios de interior y rurales, que tenemos que venderlo como en positivo.
1: Rurals en positivo es más que un lema, es una invitación a mirar a l'interior amb altres ulls, a entendre que en estos xicotets municipis de Castelló encara hi ha molt per fer i molt futur per construir.

0: En 4 de los 5 equipos españoles que juegan la Champions, el entrenador es extranjero. Solo Íñigo Pérez en el Villarreal salva el honor. Y en la Liga, con la llegada de Javier Aguirre al Valencia, casi casi llegamos al empate. 11 entrenadores españoles y 9 con otro pasaporte. Pero ya sabes que la maleta, siendo entrenador, está siempre preparada y en cualquier momento hay que cerrarla.
1: Oniara y Puerto Moresby, esas son de premio, ¿eh? Esas capitales.
0: Isla Salomón y Papúa Nueva Guinea. Nos las apuntamos.
1: Gracias, Félix.
0: Adiós, hasta mañana.
1: Se quedan 20 minutos con La Brújula en su emisora de Onda Cero.
2: La Brújula, Marta García Ayer.
3: La Brújula, Comunidad Valenciana. Ramón Pérez.
4: La situación imposible de la vivienda ocupa también la portada de La Brújula Valenciana, amb concentraciones y manifestaciones que podrían desembocar también acampades. Así, sin anar més lluny, la que tindrem ara a les 7:30 a la plaça de la Muntanyeta d'Alacant o ja dissabte a València. I enmig de tot això, el desnonament previst per a demà dimecres d'un home a Burjassot. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Avui contem a més els minuts de silenci per l'assassinat masclista de Benidorm, el robatori del tresor de Villena, que ha acabat als jutjats, o les pluges que ens han abandonat, sí, però per poques hores. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. En apenes 10 minuts, a les 7:30, les principals entitats antidesnonaments d'Alacant han convocat una concentració davant de la subdelegació del govern central a la plaça de la Muntanyeta de la capital alacantina. Se sumen així a les que es desenvolupen en altres punts de l'estat, estan desenvolupant-se en altres punts de l'estat contra els elevats lloguers i els desnonaments. Així que cap allà anem, Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
5: La concentración, que podría derivar en una posible acampada, tiene por lema o decreto Mari Carmen o decreto farsa. Y es que dudan de que el gobierno central adopte medidas valientes. Carlos Pastor, portavoz del sindicat Carolines.
6: Y lo que nos gustaría es asegurar que el gobierno siente que va a existir un clamor popular si observamos que este decreto no cumple o se queda, digamos, a medias tintas con respecto al gran problema que está asolando nuestro país.
5: Insisten en la congelación del alquiler de temporada porque, según el portal Idealista, ha aumentado un 144% en los últimos 10 años. Esto pone contra las cuerdas a personas que nunca pensaron que se verían ante una situación de desahucio.
4: Alacant i molts altres municipis del territori fan front també a eixe desafiament que hem sumat en els últims anys en forma d'apartaments turístics. Són moltes les ciutats i els pobles que estan veient ja com estos apartaments estan proliferant als barris. Un d'ells, el de Benicalap, a València, ha dut avui la seva protesta a les mateixes portes de l'Ajuntament de la capital valenciana. Juan Antonio Caballero, que és el president de la Confederació d'Associacions de Veïns de la Comunitat, veu contradiccions en com actua, en este cas, l'Ajuntament de València.
7: Son unas oficinas un poco extrañas porque tienen unos excelentes baños y tienen unas excelentes cocinas y esas oficinas automáticamente se convierten luego en apartamentos turísticos. Se dan licencias para hacer una cosa y luego las consecuencias de esas licencias resulta que el propio ayuntamiento quiere tener una oficina para colaborar con los vecinos y las vecinas para resolver los problemas que generan las propias licencias. O sea, un poco kafkiano todo esto, ¿no?
4: Paiporta i Picanya estan acollint esta vesprada una jornada especial sobre el Dia Europeu de les Víctimes del Canvi Climàtic, una jornada que estava prevista per al passat mes de juliol, però que no va poder arribar a materialitzar-se. En qualsevol cas, una jornada, com dèiem, organitzada per les tres principals associacions de víctimes de la Dana, els comitès ciutadans d'emergència i de reconstrucció sorgits arran de la catàstrofe i també els ajuntaments d'estos dos municipis de l'àrea metropolitana de València, Amparo Sánchez.
8: La jornada està abordant l'impacte de la Dana en la infància i l'adolescència i el paper de la cultura i l'art com a eines per divulgar el canvi climàtic i combatre el negacionisme. Segons Ruth Moyano, portaveu d'Esclers, és important reflexionar sobre les conseqüències del canvi climàtic que ja estem patint.
9: De visibilitzar l'impacte que el canvi climàtic té sobre els territoris, però també amb l'objectiu de ficar damunt de la taula que tots aquests fets que estem vivint no són fets aïllats, sinó que són fruits, són conseqüència de tot un sistema que està maltratant el planeta, portant-lo fins a un punt insostenible.
8: Un canvi climàtic que ja està provocant un important impacte sobre els municipis i els seus habitants, tal com recorda Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals d'Anna, 29 d'octubre.
10: Hay que abordar las causas de ese cambio climático y hacer políticas valientes que impidan que los incendios, la sequía, las danas, etcétera, sean una de las mayores causas de muerte

0: en el primer mundo. Y ya no digamos si tenemos al frente a gobernantes que no ponen al centro la vida de sus conciudadanos. El negacionismo mata y la negligencia mata.
1: La jornada conclourà amb un recorregut des de Picanya fins a Paiporta, seguint el barranc com a referència i durant el qual els participants podran observar tant els danys provocats per la dana com també els treballs de reconstrucció que s'estan realitzant.
2: La Confederació Gonzalo Anaya i el grup promotor de la Iniciativa Legislativa Popular per unes aules climatitzades han lliurat avui a les Corts 23.000 signatures, 23.000 en suport a la seva proposta per exigir un pla integral sostenible de climatització per als centres educatius valencians. Insisteixen en que la partida de 16 milions d'euros transferida per la Generalitat als centres educatius és insuficient d'amparo per a executar una adequada climatització.
1: Els centres han rebut entre 5.000 i 25.000 euros, quan en alguns casos poder climatitzar una aula pot tindre un cost d'entre 2.500 i 4.000 euros. Insisteixen que adquirir ventiladors o aparells portàtils no és suficient per a fer front a les altes temperatures. Elisabet García és la presidenta de FAMPA València.
3: Imagina't ficar a estudiar en 30 alumnes dins de l'aula, que és insuportable. Necessitem les condicions adequades per garantir el dret a estudiar en condicions dignes. Que els han deixat, com a que quedi la responsabilitat als equips directius, que no són ni experts en aires acondicionats, ni instal·ladors elèctrics, ni tenen idea de com aïllar un edifici.
1: Segons Toni González, president de l'Associació de Directors i Directores de Secundària del País Valencià, a dies, les temperatures extremes han provocat greus conseqüències per a la salut i afecten el rendiment de l'alumnat.
4: Hemos vivido desmayos porque estas temperaturas superaban no solo los límites legislativos, que la mayoría de infraestructura de los centros educativos tienen una cierta edad. Es cierto que no están preparados para estas altas temperaturas. Bajar muchas veces de los 35 grados en un aula, por mucho ventilador que tengas, si externamente tenemos 40 y algo, es imposible.
1: Una vegada entregades les signatures, la proposta passarà a ser debatuda en algun dels pròxims plens en les Corts.
2: El sindicat UGT demana a la Conselleria d'Educació que reobriga la negociació salarial dels professors i les professores en considerar insuficient l'acord subscrit per altres dues formacions sindicals, concretament ANPE i CESIF. Reclama UGT un increment econòmic de 240 euros mensuals addicionals i una revisió efectiva vinculada a l'IPC. També sobre educació, la Generalitat ha aprovat una modificació pressupostària per a destinar 800.000 euros a crear 10 noves places del personal docent pertanyent concretament al cos d'inspectors d'educació. Ho publica avui el Diari Oficial de la Generalitat. Ara a les 7 i 27 minuts de la vesprada. Estem en directe a la ràdio Onda Cero en emissió per a la Comunitat Valenciana. Hem tingut este matí concentració a Benidorm per a condemnar l'assassinat de la dona de 33 anys a les mans de la seva parella, assassinat masclista. Este home, la seva parella, està detingut. També altres dos acusats de col·laborar en el traslladament del cos de la víctima que va aparèixer esquarterat i cremat a Finestrat. Està previst que els tres passen en les pròximes hores a disposició judicial. Benidorm ha decretat un dia de dol oficial. Toni Pérez n'és el seu alcalde.
5: Han sido 3-5 minutos de silencio, pues en memoria y en respeto a esta persona, mujer, joven, en un caso de violencia de género, que al mismo tiempo condenamos y mostramos nuestra más enérgica repulsa. Y yo creo que el pueblo está en esa sensación a la que nos lleva cada víctima de esta auténtica lacra.
2: La víctima no havia interposat denúncies prèvies per violència masclista, no apareixia, per tant, al sistema Biogen. El subdelegat del govern central a Alacant, Manuel Pineda, explica que el cas continua investigant-se i ha relatat que la parella, d'origen brasiler, portava apenas 2 mesos vivint a casa nostra.
6: Eran pareja y, bueno, como lo que se ha comentado, ¿no?, que eran las dos personas que encubridoras, pues fueron a la comisaría a declarar el hecho y de momento es lo que se sabe. A partir de mañana, pues pasarán a disposición judicial y se podrá profundizar.
2: I sobre la doble agressió racista a les festes de tavernes de la Valldigna, a la Safor, la contàvem la passada setmana ací a la ràdio, la Guàrdia Civil té ja identificades diverses persones que presumptament van participar en l'agressió, que es va gravar en un vídeo viralitzat directament a les xarxes socials. Ho ha confirmat, ixes investigacions, ixes identificacions les ha confirmat avui la delegada del Govern Central a la comunitat, Pilar Bernabé.
7: La Guardia Civil tiene identificadas a varias personas. La investigación y el trabajo de investigación está yendo bien. vamos a dejar

0: que se termine, para que pueda culminar desde luego con la detención de todos y cada uno de los responsables y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. No se puede consentir estas agresiones xenófobas.
1: El robatori del tresor de Villena el passat mes d'agost ha acabat finalment als tribunals. Un jutjat del municipi ha decidit obrir una investigació judicial amb diligències contra l'alcalde, contra la directora del Museu de Villena i contra el seu responsable de seguretat per una possible falta de protecció de les instal·lacions. Un moviment que hem conegut apenes uns minuts després que l'Ajuntament hagi constituït la seva comissió municipal especial que citarà a declarar la consellera d'Educació i Cultura, Carmen Ortí. Onda Cero a les comarques del Vinalopó. David Alberola.
2: Així s'ha decidit en la sessió de creació d'eixa comissió especial, per la qual a més passaran altres figures polítics i tècnics implicats en el desenrotllament del museu per a exposar el tresor de Villena que va ser robat. Xavier Martínez és portaveu de l'equip de govern a l'Ajuntament de Villena.
3: Queremos demostrar que no hubo ningún tipo de negligencia, que todo lo que se había instalado cumplía con los requisitos y que por ello estaba autorizado previamente por todos los estamentos administrativos y que en este caso lo que está demostrando ser insuficiente son los requisitos que se están planteando desde la normativa europea.
2: La comissió d'investigació creada a l'Ajuntament desenrotllarà la seva tasca de manera paral·lela a la investigació entorn al robatori del tresor de Villena que té oberta la Guàrdia Civil.
1: I un últim apunt de la crònica de successos abans d'anar amb altres notícies d'avui. Una dona ha sigut detinguda a Castelló de la Plana per la Policia Nacional acusada de robar joies d'or a un matrimoni d'edat avançada al qual cuidava i atenia al seu domicili. Capital de la Plana, Juanjo Tobar.
4: Segons la investigació, la dona portava més de 2 anys treballant com a cuidadora i netejadora i hauria aprofitat el seu accés a l'habitatge per apoderar-se de diverses peces, entre elles anells i arracades. El matrimoni es trobava en una situació d'especial vulnerabilitat. Ella té discapacitat auditiva i de la parla i ell estava postrat al llit. Els agents van comprovar que les joies van ser venudes posteriorment en diversos establiments de compravendador de Castelló. El perjudici econòmic es calcula en uns 2.000 euros.
1: La crònica política i econòmica ens du avui fins a Terol. Allí s'ha celebrat una jornada sobre el corredor ferroviari que uneix el Mediterrani amb el Cantàbric, o el que és el mateix el port de Sagunt, també el de Bilbao, passant per Saragossa, una infraestructura vital, per exemple, per a comarques com ara el Camp de Morvedre o l'Alt Palància. Una jornada organitzada pel govern d'Aragó i per part de la nostra comunitat han participat el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, i el de la Confederació Empresarial Valenciana, Vicente Lafuente. Núria Moreno.
5: La Fuente ha reivindicat inversions per a millorar les connexions amb les regions que conformen aquest corredor.
6: Tenemos que conectar turísticamente también todo este núcleo. Muchos de los de la Comunidad Valenciana, me incluyo yo, disfrutamos de Aragón los fines de semana. Tenemos Castilla y León, tenemos La Rioja, es una zona turística impresionante. Si tuviéramos un tren en el que nos pudiéramos desplazar, sería divino.
5: El cap del Consell, Pérez Llorca, en la seva intervenció ha defensat que la Comunitat Valenciana és un pilar fonamental en este eix que assenyala ha de contemplar-se com un projecte de país.
7: Abre los puertos de València, de Sagunto y de Castellón a muchísimas provincias. Buscamos un servicio rápido. Permita que esa mercancía que llega por un barco o que va a un puerto se pueda trasladar rápidamente a una carretera o a un tren. Estamos hablando más que de futuro, ya estamos hablando de presente.
5: Tant la comunitat com Aragó, Castellón, Lleó i Cantàbria aposten per un corredor cantàbric-mediterrani de doble via.
1: I el pròxim 10 d'octubre serà el Dia Mundial de la Salut Mental i amb este motiu Planeta de Llibres ha posat en marxa ja una nova edició de llibreries de guàrdia, la seva iniciativa de la divisió editorial del Grupo Planeta que des de fa anys convida a reflexionar sobre el paper que exerceixen la lectura, la cultura i les llibreries en la cura de la salut mental, una qüestió de vital importància del Grup Planeta. Recta final ja de l'edició valenciana de la brújula d'avui amb una primera parada a la crònica esportiva. Hola, Edu Esteve, què tal?
8: Hola, Ramon, bona vesprada.
1: Crònica esportiva valenciana, que per a on comencem avui?
8: Amb més canvis al València, perquè avui s'ha fet oficial el nombrament d'Antonio Giner com a nou cap dels servicis mèdics. Torna, per tant, al club. Víctor Lluc, bona vesprada.
9: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Un parell de puntes del València, un de l'àmbit esportiu. La tornada del treball este matí a les ordres de Javier Aguirre, pendents de les lesionats, entre ells Diacabí, que continua treballant amb el grup, i altres que ho fan en solitari, com és el cas de Fulquier, Tàrrega o Copete. Tampoc Rioja ha treballat amb el grup, està fent un pla específic per a poder arribar bé al partit. Recordem que tenia un problema a la planta del peu que li està impedint estar al 100% en els últims.